0: Onda Cero, tu ràdio.
1: I a Mas de una Vice Formentera, ja sabeu que tenim una debilitat especial pels nostres productes i en especial pel món de la mel. I tenim que donar bones notícies, que de quan en quan sempre va bé, perquè mirant el panorama, de vegades en quan va bé una pildoreta d'energia positiva. Anem a parlar del Excellent Taste Awards de Londres 2026, perquè la mel d'Eivissa té molt bones notícies que compartir amb tots nosaltres. Vicent Marí és president dels apicultors d'Eivissa Formentera. Vicent Marí, bon dia i bona hora.
2: Bon dia, salut. Què tal? Com anem?
1: Molt bé, molt bé. I enhorabona, eh? Molts anys i bons per la part que et toca,
2: Moltes gràcies. Per això crec que ens hauríem de felicitar seria les veies, que són els que fan la feina. Nosaltres l'únic que fem són meros intermediaris que posam el que elles fabriquen, ho posam dins un pot.
1: Sí, però jo crec que el carinyo, l'amor que els doneu, tota la paciència que teniu, tota la cura de que tot estigui perfecte, tot això elles ho agraeixen molt, regalant aquesta mel,
2: Jo crec que algú influeix.
1: Feu un equip.
2: Sempre deixar alguna d'empremta, sí.
1: Efectivament, feu un equip aquí, un equip extraordinari. Bé, explica'm una mica com ha anat això d'aquest concurs a Londres.

0: Londres, i com ho has viscut i com quins resultats han tingut?
1: Bé, van començar a recollir emails ja en el mes de desembre, una sèrie de productors que varen demanar la seva participació, i clar, hem de fer-ho doncs, d'una manera individual, es va fer-se d'una manera col·lectiva, de tots els que en aquell moment pues, en tenien. Crec que varen pues, concurrir 6 o 7. Ara no me'n recordo molt bé de les marques, però 6 o 7.
0: Jo tinc el nom, si et va bé, mira, Mel de Can Marc, sí. Mel de Can Maiol, Mel de Can Mestre, Mel de Can Amassaueta i la Mel de Can Marí.
1: Sí, en aquest cas, sí. I aquests en tenien, hi va haver-hi algú que només tenia una varietat, algú que en tenia tres, algú que només en tenia dos, i bueno, i vàrem anar allí, perquè això hi havia, per poder fer les inscripcions allí, igual com els altres anys, però enguany hi havia de termini fins al 31 de desembre. A partir d'aquí, sí que també es podia inscriure fins al 31 de març, però era molt més car. Per facilitar una miqueta la feina en aquestes dues idees. Quan estan parlant d'un lloc on hi concorreixen pues, mermelades, formatges, olis, vins, pa, aigua també, i com no, pues, mel. Clar, és poca gent que hi ha que els atria amb això per l'organització de diferents països. I clar, en el cas de Samel, pues, estan parlant del voltant pues, de 1.000 mels, 900 i pico, crec que n'hi havia 986 o alguna cosa així,
0: sí.
1: De per tot el món, clar, menys gent d'anar per feina, a poc bé, pues, ja varen dir que a partir del dia 15 de maig començarien a fer pues, els tastos i a verificar pues, els resultats. I llavors varen demorar una mica, clar, n'hi havia molts, hi ha molts de productes allà, i a partir del dia 22 de maig concretament ja van començar els resultats i bueno, la gran sorpresa va ser que una vegada més i com no pot ser d'una altra manera pues, la Mel d'Eivissa pues, va triomfar altra vegada pues, en Londres en 7 hores i 2 plates crec recordar, 7 hores i 2 plates i, bueno, això és motiu pues, de molta satisfacció perquè una vegada més m'adonam que amb la bona praxis apícola i que se m'estrenau pot presentar-se pues, a qualsevol banda que sempre òbviament pues, quedarà bé.
0: I
1: com
0: sí.
1: Va dir Savi, la feina ben feta sempre deixa empremta.
0: Sí, això és el que m'agradaria comentar-te. Si et pareix, diré breument les medalles de cadascú. La Mel de Can Marc, medalla d'or de la Mel Varietat Primavera. La de Can Maiol, 3 medalles d'or corresponents a les varietats primavera, estiu i la tardor. Mel de Can Mestre, una medalla d'or de mel varietat també d'estiu. La Mel de Can Majora, una medalla de plata de la mel varietat d'estiu. La Mel de Can Massaueta, una medalla de plata de varietat d'estiu. I la Mel de Can Marí, medalla d'or de varietat primavera i medalla d'or de varietat de la tardor. O sigui que jo crec que s'està recollint una mica tota la passió, tot el carinyo, tot l'amor de tot el que s'ha anat sembrant fins ara, no, Vicent?
1: Sí, voldria afegir que ja han descartat la quarta categoria. La quarta és brònzol. El brònzol ja queda descartat. És a dir, que tota la mel, això hi ha una puntuació. Si és d'aquí a aquí, pues, resulta que és superexcel·lent, d'aquí a aquí pues, és moltíssim bona. Però el brònzol ja l'han despertat. Aleshores, una mel d'aquestes, una marca, que és concretament pues, de Can Maiol, l'any passat va obtenir, concretament pues, en sa de tardor, va obtenir un platí. És a dir, les categories són platí, or, plata. Va aconseguir, pues, un, de totes les que es van presentar l'any passat, va aconseguir un platí. I això, pues, es pot trobar una agulla dins un paer, vol dir que era una mel excel·lent. I enguany pues, també he concorrit, no només amb una, l'any passat va ser amb una, en tres, i bueno, les tres persones han dut tresors, com no pot ser d'una altra manera, d'aquesta marca. És el que s'ha de l'any passat, els hi va agradar més que no s'ha d'enguany.
0: I tant, i tant.
1: Però, bueno,
0: Vicent, què es valora a una cata com aquesta, a un concurs com aquest a nivell internacional?
1: Es valora en diversos paràmetres. S'aspecta. D'entrada, la qüestió és sensorial, el retorn a sal, llavors pues, la viscositat, el tacte i el sabor, lògicament, pues, també el sabor.
0: La mel d'Eivissa té unes característiques molt diferenciades d'altres mels o té alguna particularitat, Vicent?

0: M'atreviria a dir que és la conjunció d'una sèrie de plantes florals, que no es donen a ningú altre indret de l'estat espanyol. És una mel molt aromàtica, degut a que aquí plou per davall de 600 mil·límetres anuals, doncs això fa pues, que les plantes siguin planta-flor, lògicament, siguin molt més aromàtiques, i això, lògicament, pues, té una transferència molt important pues, en el sabor. I llavors, la pues, qüestió testimonial, que no hi ha pues, ni un 3% de mielatos, quan en totes les altres, que veiem a nivell nacional, és molt possible que hi hagi fins inclús un 25% de mielatos. I llavors, pues, clar, els lotos Cistos Equium, que és la trilogia que caracteritza pues, pues, sa flor, sa mel, el caràcter, el marxamo de sa mel d'Eivissa, això no es dona, aquestes tres plantes d'una manera simultània, a ningú altre mel de tot l'estat espanyol. Això és el que la fa única i diferent.
1: I ben orgullosos que podem estar de la gent com tu, per exemple, que dediquen molt de temps, molt de carinyo, molt d'amor a cuidar a les nostres abelles, les nostres velles, com se diu aquí, i que el resultat és aquest, escolta, ni més ni menys, o sigui que fantàstic, Vicent?
0: Moltes gràcies, que cuidar-les com es mereixen.
1: Sí, sí, sí.
0: Que ens donen molta satisfacció.
1: Efectivament. Doncs, pues Vicent Marí, enhorabona a tu i a tota la gent que vau anar en representació d'Eivissa. Que vagi tot molt bé. En parlarem pront, farem una espècie de balanç, si te pareix bé, de cara al Dia Mundial del Medi Ambient. I gràcies, com sempre, per haver estat aquí, Vicent Marí, president de l'Associació d'Apicultors d'Eivissa i Formentera. Gràcies, salut i molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre. Una abraçada ben forta i a vostra disposició.
2: En Herbusa llevamos más de 60 años ofreciendo soluciones en gestión de residuos y limpieza industrial en Eivissa. Recogida y gestión de residuos comerciales, industriales y peligrosos. Servicio de poda. Limpieza industrial de solares y viales. Y vaciado de naves, locales, industrias y hoteles. Un servicio eficaz, profesional y adaptado a cada necesidad. Herbusa. Todas las soluciones en gestión de residuos y limpieza industrial. Infórmate en herbusa.es.
3: Toldos Pitiusas. Sus toldos a medida con la máxima profesionalidad. Los sistemas más avanzados, como por ejemplo motorización para toldos Sonfi, la marca más prestigiosa del mundo. Cofres Storebox. Los toldos que se recogen protegiendo la lona. Y además, toldos tipo vela. Toldos Pitiusas, diseños personalizados, cerramientos totalmente transparentes con soldaduras térmicas de lo más elegante. Toldos Pitiusas, calle Joan Turtur, edificio Eva Park, Santa Eulalia, teléfono 971-33-6898.
4: Onda Cero, Eivissa y Formentera. 96.0